Ọ̀nàmà, Naija FM 102.7, ìrẹ́jì ara rẹ̀. Àìkí màmúnẹ̀, àyíkẹ́ wa gbogbo, wà á tó.